0: ¿Vas a reformar tu casa y no quieres que se convierta en una película de terror? Ven a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. Todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Con Orts siempre tendrás un final feliz. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com.
1: El Valencia Premier Padel P1 ya está aquí. Del 6 al 14 de junio la élite mundial del pádel aterriza en La Fonteta. Tapia, Coello, Galán, Chingoto, Triay, Delfi, José María, Bea y muchos más. Y ojo, los valencianos Tamara Icardo y Edu Alonso vuelven a casa con ganas de brillar. Más de 25.000 entradas ya vendidas y sold out el sábado. Consigue ya tus entradas en valenciapremierpadel.es.
2: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y por supuesto en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
3: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
4: Hoy por hoy Valencia.
5: Pues sí, ya lo hemos anticipado varias veces y queríamos hablar hoy de un evento que, bájame por ahí, que técnicamente tuvo lugar el pasado día 2 de mayo, el pasado sábado, lo vamos a abordar el día de hoy, y es que se cumplen 100 años de la primera proyección de cine sonoro en Valencia. O sea, 100 años desde que por primera vez valencianos pudieron acudir a una sala donde se proyectaba una película y alguien hablaba o se oían cosas. Ya no solamente que estaba el pianista tocando debajo. Y claro, nos parecía un acontecimiento que valía la pena recordar cómo fue, cómo se llegó a que Valencia fuera pionera en este sentido. Nuestro amigo Francesc Hernández, que habitualmente colabora con nosotros para contar historias que tienen que ver con Valencia, ha estudiado además profundamente esta cuestión. Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
6: Muy bien, muchas gracias.
5: Bienvenido una vez más. Bueno, cuéntanos, esta historia que tiene ahora 100 años y tiene a un edetano, un giuliano como protagonista, ¿no?
6: Sí, realmente dos germans, ¿no? Sí, el día 2 de maig de 1926 se va a hacer la primera proyección de cinema sonor a España y es va a hacer precisamente a Valencia. Per la iniciativa de dos germans que eren José María Estivalis Cabo y el seu germà Vicente Estivalis Cabo, que era major. José María era un home de cinema. Ell era un home que des de l'any 14 havia estat promovent cinema, fent productores, com a actor, com a director, com a... havia fet de tot. I després de la Primera Guerra Mundial s'instal·la a Berlín i treballà en la UFA. La UFA era la gran productora de cinema alemà i allà va fer de tot, des de director de segones unitats, actor, el que traduïa els intertítols. I estant en Berlín, cap a l'any 23, s'entera que hi han dos enginyers danesos que s'anomenaven Petersen i Poulsen, que havien fet un sistema de cinema sonor. Aleshores, estos venien de telegrafia, de telefonia, i havien fet un sistema molt interessant en el qual el so se gravava en una cinta i estava perfectament sincronitzat. Aleshores, ell s'entera d'això.
5: Una cinta a part de la pel·lícula.
6: Exacte.
5: Era una... Con algunas marcas o agujeros o algo.
6: Sí, era una cinta
5: se sincronizava con...
6: Com si fuera de tinta. Sí. No, és molt paregut a lo que després va ser el cinema sonor. L'únic que passa és que s'incorpora al fotograma. S'entera en l'any 23. Aquells lo que feien era, tenien un cinema en Copenhague i passaven uns xicotets clips, xicotetes pel·lícules que clavaven moltes vegades era... Pues el relleu de la guàrdia, un tren passant, coses així. I s'entera i li diu al seu germà l'any 24 que patente el cinema sonor. I aleshores, clar, quan se presenta el germà a l'oficina de patents, va dir, bueno, vull patentar el cinema sonor. Com no sabien lo que era, van dir, pues sí, te donem la patent del cinema sonor. I aleshores la patent del cinema sonor va ser registrada l'any 24 per Vicente Estivalis Cabo. Després de l'any 23, estos dos enginyers danesos van dir, bueno, però què fem amb el nostre invent? Això només fem que projectar-lo així en Copenhague, i decidiren fer societats mixtes per estendre el seu invent. Van fer pues, en la Casa Gaumont de França, en una empresa de Suïssa, i és quan José María Estivalis, conegut amb el pseudònim d'Armand Guerra.
5: Armand Guerra és el seu pseudònim.
6: És el seu pseudònim cinematogràfic. Sí. Va dir-li al seu germà que organitzara una projecció en València.
5: Que ell se va encargar de traer-la aquí.
6: Exacte, i esta és la que se va fer. Ell va gravar primer un xicotet clip en Petersen i Poulsen en Berlín, i el que se va fer el dissabte 2 de maig, a les 12 del migdia, pues va ser projectar diversos clips, d'estos diversos curts, d'estos que tenien els danesos. Va vindre un enginyer danès, muntaren en el que se deia el Lírico, el Trianon Palace, el carrer Russafa. Va ser una invitació tancada pues, a les forces vives de la ciutat, catedràtics...
5: Gente destacada de València, exacte. Que imagino que assistirien incrédulos a lo que le decían que iba a ser una película con sonido.
6: Efectivament, en aquell moment no se sabia això que era, no? Fins i tot moltes vegades la premsa parlava d'això com una mena d'experiment científic, no? Primer parlaren ells, diguen, bueno, pues que esperaren, que no aplaudiren fins que no acabaren tots els curtmetratges, però no, la gent se va posar a aplaudir i va quedar molt, molt impressionada. No aconseguiren l'objectiu, que va ser pues, que se creara una empresa per a explotar este invent. Encara el públic no estava acostumat, una setmana, per exemple, després d'aquest experiment s'estrenà Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis de Blasco Ibáñez, de la producció de Hollywood, que era muda, la gent estava acostumada al món. No? I fins als anys ja, quan ja se generalitza en el món nord-americà, pues amb el cantant de jazz, que és la... Quan anem a la Wikipedia, no? Quina és la primera pel·lícula sonora? El cantant de jazz. No, no, a part del cantant de jazz tinguérem algunes altres. No? I lo bo
5: justamente
6: és que...
5: Estava, hace unos días, viendo un documental no sé, en televisió espanyola sobre la història de Charles Chaplin i com ell no creia en el cine sonoro i se negó en tiempos modernos que inicialment que la quería hacer hablando ell, però al final dijo que no porque eso era una moda pasajera.
6: Clar, no? I que no s'entenia massa bé, no, en l'època. I en l'any, ja dic, en l'any 26, pues, hi hagué a València esta primera projecció. La primera intervenció que se grava a Berlín de Stivalis parlant en pantalla, esa no l'hem trobada. No sabem si s'ha conservat, no l'hem trobada. Clar, Stivalis era el primer actor i el primer director que va parlar en pantalla. El segon clip era un clip musical en el qual un solista de la Capella Real de Dinamarca interpretava una mena de solo de la polca Hedvig i esa sí que l'hem conservada. Per tant, sí que podem escoltar la primera música que s'escolta en pantalla en Espanya. Esa sí que la tenim.
5: Y no hemos retocado el ruido de fondo, es tal y cual se conserva. Eso fue la primera música que se escuchó nunca en la historia del cine en Valencia.